promeses avui que vull sentir la resistència. Ara és una reforma, però també d'altres formes a dones despreixen. Mai més soles, companyes, mai més soles. No esteu soles, perquè aquesta lluita també és nostra.

0: conquerirem el demà.
1: Dona, tens dret a decidir. Sense dèbil, qui? Tu, si estàs feta de resistir.

tema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La